0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro. La fórmula.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera, Olivella, al Garraf, quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, amb talls de la Ronda de Dalt i diverses estacions de metro. A més, també les línies R2, R3 i R4 han acumulat retards i s'han cancel·lat 23 vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar a poc a poc la normalitat. Pel que fa a la resta d'incidències, la P7 està tallada en sentit França a l'altura de Capmany per un accident. També a la C32 hi ha congestió en sentit Barcelona per un altre accident que obliga a tallar un carril. També hi ha retencions a la C58 en sentit Sabadell per un tercer accident, i a la C-17 a Manlleu també hi ha la calçada tallada en sentit Ripoll per un quart accident. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida se'n parlarà, en aquest cas al NECS, al Notícies en xarxa, amb Ferrer Maimó, que és la directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, que elimina les incompatibilitats entre prestacions i permetrà combinar diferents serveis com ara la teleassistència i els centres de dia. La norma estableix que l'Estat haurà d'assumir el 50% del finançament del sistema i reconeix la teleassistència com un dret universal. I també l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. El Ministeri de Transports té ara 12 hores per tal d'aportar tota la documentació sobre el dispositiu que ocuparia uns 16.000 metres quadrats. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por a patir una agressió. Els Mossos continuen treballant encara per localitzar el presumpte agressor. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a la Raval de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit en 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, amb talls a la Ronda de Dalt i també a diverses estacions de metro que continuen encara afectades. A banda, també, les línies R2, R3 i R4 de Rodalies han acumulat retards i s'han cancel·lat també 23 vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, la P7 està tallada en sentit França a l'altura de Capmany per un accident. També hi ha afectacions a la C32 en sentit Barcelona per un altre accident i també hi ha retencions a la C58 en sentit Sabadell i també a la C-17 a Manlleu. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, creu que aquestes mesures són insuficients. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem.
1: Justament aquest matí els trens d'entre Lleida i Saragossa circulen amb retards també per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que elimina les incompatibilitats entre prestacions i permetrà combinar diferents serveis com ara la teleassistència i els centres de dia. La norma estableix que l'Estat haurà d'assumir el 50% del finançament del sistema de dependència i reconeix la teleassistència com un dret universal. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de la urbanització Aigua Viva a Parc, on un home hauria abordat i violat la dona després d'amenaçar-la. Els Mossos encara continuen treballant per localitzar el presumpte agressor.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vila-rodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, parc on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a L4, L2, L2 Nord i L11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas, a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-7, la T-11 i també la C-14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses. El 112 ha rebut 1.130 trucades relacionades amb 699 incidents, principalment per inundacions, mentre que els bombers han atès 260 avisos, sobretot per acumulacions d'aigua. Entre les actuacions destaca la localització del cos sense vida d'un home arrossegat per una riera olivella i també la inundació d'un càmping de Sitges on uns 270 usuaris es van autoevacuar. A banda, encara es mantenen afectacions en algunes línies de metro, com són l'L4 i l'L11 de Barcelona, també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i, finalment, a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest matí en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: En total, les pluges han deixat gairebé 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i també al Mollanès. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa han circulat amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les properes setmanes per detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP7, la T11 i també a la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil arran de l'augment de les distraccions per aquest motiu. També es fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat al bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o bé com un acte hòstil. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a la Raval de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Claro, tota la música. On tu vulguis.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11, va ser molt en simultani amb l'avís de l'ES Alerta, i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
0: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials, i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
12: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
13: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
12: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
14: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
16: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, ha dit una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els hi suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
15: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: Notícies en xarxa.
0: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
4: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és l'alt nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
17: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico, de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
4: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
11: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu del Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
20: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions, incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del Consorci Local Red.
21: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
20: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna Sant Just, d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
4: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mor Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
4: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
6: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
3: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
22: A fer sí, ocorren moltes més coses, ja no solo a nivell ventes, sinó, bueno, pues que tots esos comissaris locals, nacionals e internacionals poden ver un interès en los diferents artistes i projectar-los més allà de nostres fronteres.
3: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
24: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
23: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
25: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
26: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
25: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
27: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
28: És les ganes de querer ganar sempre, entonces
2: ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
27: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
7: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
5: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
27: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes. I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
7: Dolors Montes.
8: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys, ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Impacta la teva ràdio.
2: Sona dins teu.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Interior justifica l'enviament de diversos avisos S-Alert, a més de l'episodi de tempestes d'ahir, per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat, i també ha afectat la mobilitat de manera destacada. Ha arrossegat pedres sota la via i ha obligat a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia. Justament d'aquests estralls a la capital catalana provocats pel temporal n'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
3: Amb molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut al darrer quart de segle i la ciutat s'ha adaptat.
1: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat que la Unió Europea i el Canadà són forts cadascun, però que poden ser més forts encara junts. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Eurocambra. Carney ha celebrat la proposta que hi va plantejar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, perquè el país es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. Precisament, la Unió Europea, ho hem sabut avui, obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat una nova llei europea de protecció de la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. I avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes, una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i també amb visites guiades.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on el juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit a Divi els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
2: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: Per cert, que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026, segons el balanç del Ministeri. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment d'un 1,4% en la cibercriminalitat. Per categories, els assassinats pugen un 16% dels 25 del primer semestre del 2025 als 29 dels primers 6 mesos de 2026. I l'Ajuntament de Lloret de Mar, de la mà del gremi de taxistes, vol comptar amb llicències estacionals de taxi perquè sosté que la flota actual és insuficient per donar un bon servei durant els mesos d'estiu. Segons un estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

0: la sèrie, com imaginava.
1: Antena Caro, tota la música.
2: Ara.
1: On tu vulguis.
0: Abans sí, no sé.
2: Ara.
0: No.
2: Ara.
0: No.
2: Ara.
0: No, però que tens...

0: Antena Caro. Són les 7.
1: A veure si me'n recordo d'això, com era. Penso que era...
2: Ai, mare.
1: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? En hace poc. Bueno. Qué contenta estic! Ja torno a estar aquí, família!
3: Hombre!
1: Hola, què haces?
3: Estos ojitos que te ven, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué fas?
1: Pues aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
3: Ai, mare, de què?
1: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
2: Ambustera!
1: Ambustera, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
3: Ara mos hem tirat a la moto.
1: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
3: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa? El que sí.
1: Pues ex, molt content de tornar estar aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
3: Hombre, sí, han sigut.
1: I en tot el carinyo del món, vos estimo i gràcies per haver aguantat este tresoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
3: Me farà caure la llacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimita, eh? La tenia aquí a punt, però no acabat de caure, saps?
1: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a tres perquè he cridat... Oh! I no recordo. Ei, t'has assustat, eh? Bona nit, Gepero!
4: Bona tarda, nit!
3: Bona tarda, nit!
4: Set i dos.
5: Bueno, i dos.
4: Són les 7 i 2. Estem en rigoríssim directe i val la pena destacar l'esforç que s'està fent des de l'Antena Caro i per part vostra sobretot. Tindre este valor, aquestes agalles que dirien en castellà, per a fer un directe, sí, senyor.
3: A Pau l'han trobat a faltar, però el Llepero també, El Llepero també l'han trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
1: Que tu no t'escapes,
5: De moment, s'han saludat entre ells. En altres ni mos han nombrat.
3: Sí, van passant.
1: És que l'he tallat perquè he vist que hem anat amb el dà del crit i he entrat a tallar. Bona nit, Tito!
3: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit.
1: El que passa que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto monta.
3: Bueno, però és la costum, tants d'anys de fer-ho de nit, veus, clar, tarda nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meva anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
5: BBC, Tito.
3: Sí,
5: BBC, bodes, bautizos i comunions.
3: Lo que fa i que falta, eh?
1: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
3: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto.
1: El restaurant està allí rascant.
3: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca. Ha sigut molt dur, sí, Calu? Yeah. Ha sigut molt dur. Algun ratet, mos hem quedat allò, saps? Que sonaven los grills i tot. Silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano, bueno, allò és pim-pam, ho dius tu, diu jo. Però bueno, ho hem tret avant, Calo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
5: Bueno,
3: és Papito, ha sigut Papito que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
5: Això ho diu la seva dona.
3: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada del programa... I mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat. Les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà. Si li ha canviat la vida en este xic-xac.
5: Si
3: li ha canviat...
1: Home, si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, eh? Algo et passa.
3: Qui en t'hi ha vist i qui en te ve, eh? Que t'hagi que des d'anar a sortir de... Ah, hosti,
1: xic-xac.
3: Bé.
1: És majo com Calu, que el tirim aquí al...
5: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
1: Un de tres, està bé, no?
5: Jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor.
1: A cadascú.
5: Sempre la disculpa sempre entra millor.
4: Entra millor.
5: Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. Estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores.
3: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carlo Tocholz, els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. Sí. No sabíem com acabar.
5: Hi havia convidats que està parlant i tot, eh? Segons quin programa... Però...
1: Sí, sí, sí. Diu, aneu al revés de la lògica, diu, com menys, més.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
5: I ja ho dic jo, eh? Quina calor és d'estiu, eh? No ho havíem dit encara, quina calor és d'estiu.
1: Quina calor és d'estiu.
3: És quan dit tantes vegades que hi ha allò que dius...
5: Quina calor.
3: No cal dir-ho més, eh?
1: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
5: És un fred raro,
1: és un
5: la
1: fred
5: calor.
1: Raro.
3: Psicològic, eh?
1: Raro.
3: Hi ha gent que et diu, te paga pel carrer, és psicològic. Sí. Psicològic, la mare que et...
1: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo. Però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir a aquesta gent de nou? Què tenim? Com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero. Que som? Una cosa és lo directe. Què passa en lo directe? El directe permet moltes coses que no permeten... Los fals directe, diem, que fem abans.
5: I qui, no sé, qui va ser el cabron que va dir no hi huevos de fer-ho en directe.
1: No hi este huevos,
5: va ser,
1: exacte.
5: Este va ser el directe.
1: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, pues, com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos... Tros d'animal!
5: Coses així.
1: Ei, hosti, pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Ei, que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, pues cunde, no? Perquè a part mos trobem feina. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
3: Apunteu-ho.
1: 6-7-4-8-9-7-127.
5: Superfàcil.
1: Repetixo. 6-7-4-8-9-7
3: Ja, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan diu lo del telèfon.
5: 127 no vas dir inglés, eh?
1: 127.
5: 100, eh? 100.
3: No li ha sortit.
5: 127.
1: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, ¿vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous de 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
3: Depèn com vegi l'audiència. O, no? Diuen...
1: o que fessin campana.
5: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I només fa falta una coseta.
3: La veu femenina del programa.
5: Només fa falta una coseta.
3: La veu femenina del programa, eh?
5: Veure,
3: no està.
5: A veure, saluda-la.
1: Nati, hola, Nati. No... Que sapigués que Nati avui no ha pogut vindre. Que sapigués que Nati avui no ha pogut vindre, però està.
3: Estarà.
1: Però són coses del director, és el que hi ha. Si el de 7 pots estar bé, i si no, pues la cosa t'ha de tirar avant.
3: Això és així ara? O arribes o no estàs, eh?
1: I una altra de les coses del director és que et dic que s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
5: No, però
1: s'està fent tard.
5: Vos fa falta una cosa que abans se feia.
1: Ja comencem malament, si jo dic que s'està fent tard.
5: Un llepa del llepero.
1: Hòstia, això sí que sí.
5: Això te'n recordes o no?
3: Pues no, no sé si me'n recordo què te l'he fet.
1: Quan algú té raó, té raó.
4: Bona nit i...
1: Ara sí que comença a fer punyetes!
3: Vamos! A veure, què fem?
1: Què fem? Començarem. Farem una mica d'intro de lo que són les propostes que tenim cadascú. Que, a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem falda hasta els peus.
3: Home, clar, no.
1: No passa naixing.
3: No mos mana ningú naltros, eh? Naltros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio podem dir el que volguéssim.
1: Exacte.
3: Que volguéssim i fer el que volguéssim.
5: Les notícies de les 8.
1: Sobretot no, eh?
3: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
1: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada fer, a part de no callar, perquè... Fa dies que no tinc el micro i és meu.
3: Estàs acaparant una miqueta el micro, això.
5: Tens dos pares a casa, no et deixen parlar.
1: Tres.
5: Sí.
1: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era en titulars pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat. Ai, només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món. Pues que la gent sàpiga que hi ha bones notícies. Sí. Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... l'estudi del MIT, un estudi del MIT, ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
3: Amigos.
1: Passa, pum, pim, pam. Ei, shit. Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots. Sí? Encara de bebès a tota hora.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pam, pam. I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguésseu, que com a millennial de cau a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no? Tots. Quan hi hagi un gran esdeveniment friquístico-lúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vicio.
5: Ai, bé!
3: Ep! Pam, pam, pam! I aquestes novetats musicals, que això...
1: Home...
3: Però ja fet deures,
5: dones compte.
1: I sapiguésseu ja, aneu-vos preparant perquè ve Zelda i venen les pel·lícules de Marvel, vull dir, vos pensa pegar canya perquè soc muy freak.
3: Sí. Mira, me vas deixar tot xol aquí per comentar de Spider-Man l'última. Me vas deixar tot xol aquí per comentar de Spider-Man.
5: Ha batut rècords, eh? Ha batut rècords de Spider-Man, eh? Ha desbancat a la de Star Wars, eh? El nou amanecer.
1: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no, perquè és el temps de la meva secció per favor, per favor.
5: Notícies i no vistes.
1: Serà friqui... Espera, deixa'm inventar paraules que sóc bo. Friquidolústic time. Oh, ja ho saps.
3: Dis-ho, cal. Com l'he rebuscat.
5: No.
1: Friquidolústic.
3: Repetixo, friquidolústic time.
1: I per què en anglès? Perquè més friquidolústic. Vale.
4: A mi ja em costava dir rocalor.
1: Ah, ne tinc una guardada per després d'això, que està, sí que no me la passo, però de moment he entrat de bones. Després ja venen les host.
4: Yes.
1: I de moment jo ja no dono més del que tinc, perquè si no serà massa.
3: Has fet un tastet, has fet un tastet, ho has deixat caure.
5: Ha gastat dues o tres pàgines per davant i per detrás,
1: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar?
3: Bueno, lo meu ja saps que és la música. Jo tinc hasta una intro per a començar la secció i tot, saps?
1: Aquesta me sona, eh?
5: Però
3: jo sí que també he fet faena, i m'he preparat una intro nova. Així que vos presento la meva intro nova, eh?
1: What?

0: ¡Vamos! Egla i ja, xiquet. He descobert un programeta musical.
1: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com esta intro, no. No n'havíeu sentit, d'estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant en la fi del món, Tito, saps, no?
0: Sí, sí, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tots.
2: És una mesqueta de King Africa i George Ivan. És una mesqueta entre els dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno,
1: ja va,
0: increïble.
1: Dos,
0: Increïble.
3: Atenció, arriba la secció de Tites, on tot pot passar i res té gaire sentit. La secció de Tites.
2: Lo primer és King Africa, i després George Dan, i l'últim los dos.
1: Anava a dir, sensual, movimento, sensual.
0: Que estan voreges a Friu, no?
2: Bomba!
0: Falta la bomba,
2: Bueno,
0: esta serà la meva intro.
1: A part de la intro, socio?
0: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo de què vos faré esta temporada, no ho sé, ja ho saps. Jo vos puc sorprendre. Cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè el que és dir-nos clar el que portaries...
0: No, de clar no hi ha res, ja ho diu la intro, de clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no?, de l'actualitat o de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré, bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
2: No me'n recordo.
0: El tema de les imitacions.
2: Això sí.
0: Portaré alguna imitació, eh?
2: La de Florentino era bona.
0: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
0: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
2: Sí, claro.
1: Bueno, recordo, la meitat del... Bueno, los, sí, los que no... Sí. No. Molta gent no sabrà ni què cons. Bueno, recordo... L'altre dia va sortir del cap, perquè sí, me va sortir un... Tito el Nano. Tu te'n recordes d'això, no? Això...
0: Jo mateix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot per a imitar.
1: A veure,
0: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario.
1: Sí. A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça, eren va començar Cárdenas, i eren va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si... Les...
0: Ja fa anys, això, eh?
2: Esto no havia estat Andrómeda, no t'havia estat.
1: Sí, este. I un d'estos que portava deia... Tito el Nano. I aquí, fes-ho per favor.
0: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem,
1: Per favor, fes un Tito el Nano.
0: Tito el Nano.
4: Però Muñoz, el Muñoz que feia... Socis, simpatitzants, home.
2: Per favor.
0: I sortia el Romario. Sempre estic cansat. Sortia el Romario allí. Però, tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, imito a Nati, no sé què, i diu, que és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
0: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, tenim un Tites Latre.
5: És Latre Tites.
0: És Latre Tites.
2: La versió beta.
0: Pues bueno, parlarem. Ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes.
2: Jo tinc una pregunta.
0: Parlarem, per exemple, mira, te'n vaig a tirar un que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Penis erectis?
0: No, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fora estant al sofà.
2: Jo em comprometo a avisar-vos quan traguen la de contra l'alopècia. Ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
0: no, esta ja està també.
1: Ara fa la conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria,
0: Jo no.
1: No ho dic.
0: En lo fresquet, en lo còmodo.
2: Tenies tanta mala sort que et fotries tipus un oso tot pelut i tan pelada només. Segur, tenim tanta mala llet.
0: Bueno, no entregués. Sí, protagonisme, que estem al que serà la meva secció. Fes una pregunta.
2: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
0: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps fer anar. Una IA t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs que...
0: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguésseu de mi, Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet. Però si vos dic això, encara vos pensareu que ho estic més.
1: No ho digues.
2: No,
0: jo ara li protesto la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens raó. I diu, perdona.
2: Però hi guanyes la discussió tu, també.
0: Sempre, sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
0: Que estàs boig, com una... Que estàs boig. Ai, mai, he sentit unes senyals del més allà. Per què? No, perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia,
1: sí, algo de friki,
0: la temporada també, passada, que parlarem també d'algo de lo més allà. Ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas, ja ho veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què? Uah, què vos apareix?
1: Pues m'apareix...
0: Me doneu l'apte per a intentar-ho?
1: Ja tinc ganes de coses.
0: Això sí, mos dona temps, eh? Perquè portant convidats, seccions, no sé què, algun dia, bueno, igual sí, no dona temps, eh?
1: Convidats, però... on n'hi ha?
0: Com no n'hi ha.
1: Perquè ja són prou convidats.
2: Sí. El que crec que hi ha un temps ara mateix és de que la gent m'ho truca.
1: Proves?
2: Recorda el telèfon.
1: A veure, com estava el telèfon.
2: Ho dic jo.
0: Recorda el telèfon.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir, això.
4: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Espera, vull provar. En Doraemon.
4: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: No, m'ha sortit bé.
4: El casquet volador.
1: Hòstia. No, era de practicar.
2: T'ha canviat la veu, eh?
4: El casquet volador. El vibrador màgic.
1: Sí, és millor així. No.
5: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
1: Tornem-hi.
0: Mos han deixat el més 34 davant.
1: Més 34. 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
0: Però, va, escriviu-mos, ni que siguin WhatsApp, ni que siguin WhatsApp, un emoticono.
1: Bueno, avui que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el llepero en el mòbil a la main per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos el que mos hagin de morir.
2: Qualsevol dubte que tinguin, jo el puc contestar.
1: Avui trucades.
2: No puc contestar, ja, veu, qualsevol dubte.
0: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
1: Encara
0: vull parlar més, perquè ja que avui no la farem... Però avui vull parlar d'un tema perquè ara pront, tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això. Tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
2: Jo mig me ho penso.
0: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre...
1: La castanyada.
0: Teníem... No. Tenim l'antena Carol Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu la llibreta en negreta, cursiva,
1: espera,
0: lletra gran.
1: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
0: Dia 3 d'octubre del 2026... Antena Carol Remember Fest.
5: Oh, yeah.
2: Antena Carol no.
0: Festivalaco.
2: Però... Quin horari? Quan comença això?
0: Espera, també que ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran alguna cosa actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera, que ara vos desvelaré, perquè ja se sap, ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet, que ja està tirat.
1: DJ Tites no pot fallar, no?
0: Home...
2: Algú ha de fer sombra.
0: Vos dic tots els dijous que vindran?
2: Jo vull saber a quina hora comença.
1: Amore, va.
0: Això comença a les 5 de la tarda.
1: I quants vindran? A veure, dis, comença, canta, pipa.
0: Va, te vaig cantant. DJ Lamunu.
2: Oh, ah, ja ha passat per aquí.
1: Gran imitada.
0: Dani Calau.
2: Ha gran passat imitada. Per aquí.
0: Guillermo Argentó.
2: Passarà per aquí.
0: Abel Quecaña.
1: Serà un gran imitat.
0: DJ Piuli.
2: Passarà, este suposo. De nom...
0: Pau Mestre.
2: Ha passat, és d'hòstia.
0: Ha passat unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites.
1: Este està tots els dies aquí, el cansat.
0: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa, que s'espera.
1: A on?
0: A on? Al puesto de tots els anys, que no has vingut cap any.
2: Claro,
0: has vingut algun any allí dalt, a la pista?
2: Recordau.
0: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò d'allí dalt. Ens estava la piscina abans, te recordes? Que teníem una piscina descoberta.
1: Que ara tires de cap i et fas mal.
0: Que ara tires de cap i et fots contra la sorra, saps? Doncs sí. Pues allí. Allí.
1: La sorra de terra, de terra, mal pensar que el que et veig.
2: On està la sorra?
0: Està la sorra? A la pista està la sorra. Ja estan les entrades al tuc-tuc. www.tuktuk.com. Ah, no, .com, vaja, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no, .cat.
2: .cat.
0: Tuktuk.cat, ja estan les entrades allí.
1: Que és gat en anglès, vale?
0: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant, se van pujant, se van pujant.
1: Entrada reduïda, eh? Entrada reduïda.
4: Socis, diners,
1: euros.
2: 5 de la tarda.
0: 5 de la tarda m'apareix hasta les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Mira, per mi és...
1: Bueno, ja, mira, ja que entro el tema de la musiqueta, vos he donat les gràcies. Estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
2: No ho sé.
0: Home,
2: ja m'ho aguanta prou, eh? Ja m'ho aguanta prou.
0: T'he de dir una cosa. Lo vam eliminar.
1: Ant, per què? Ni una
2: mequeta. A les redes socials bullien. Acabeu!
1: De lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no serà recolencolia, però quasi. Així que, llefero, puja això.
0: Olé! Olé!

0: buena.
1: Deixa'm un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música vos explicaré coses de la cançó. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés en realitat se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó diverses vegades. Aquesta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per baixes faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, aixecar, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de la societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i com a missatge de força de les dones, vale, ha tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
2: Hola, hola, que estava escoltant-te perquè he enyorat tant les teves explicacions de la rock and roll era aquesta sessió que feies.
1: El missatge té un perquè, home.
2: Sí, sí,
1: és difícil,
2: no,
1: sí. És difícil de dir. No ha de ser tot un... No, ara no és la guava, ara és... La de Nova York, com és? La de Nova York?
3: Nova York, por si la mañana no fe, por la tarde.
1: Nova York!
2: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
1: En sèrio?
2: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
1: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo. No, què es vol dir? Que ole, que ho faig bé? No, tampoc. Què vol dir?
2: No,
1: que
2: m'estan dient de realització
1: que, toca calo,
2: que són i 30.
1: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Hem de recordar que des de recordar. Calo, des de la 96.0 estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
2: I qui no mos escolta, que mos escolti, home.
4: Aquí està, aquí està.
1: Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llepero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
2: Jo ja he escoltat
4: fent senyals de fum.
2: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
1: Es va emprenyar-lo. Calo Cachune! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara ja és nit.
2: Que no, encara no.
3: Que tothom ho sap, Pau. I qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència modulada.
1: Pues va, que te toca a tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Metge.
3: Ja, per fi.
1: Sí.
3: Bueno, no vull sentir ningú, que es torna a mi.
1: Si és bo.
2: Ai, mare.
1: Què ha passat?
3: No, res.
2: Veig que continua igual en el seu paperet, sí. En boli...
3: Analògic i tot.
2: Sí, sí.
3: Aquest any he decidit, com seria això, ficar-me a prova a mi mateix, vale?
1: Com seria això?
3: I deixar a l'atzar...
1: Qui és esta?
3: L'atzar.
2: L'atzar, aquella?
3: És la germana de la mala...
2: De l'atzar.
3: Tita. I jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
1: A bombo.
3: Bombo de...
1: Bombo, va.
3: O sigui, crec, aquestes les boletes. Mira com gira. Mira com gira. Mira com gira les boletes.
1: A veure com gira. Ah, no, això no.
3: Això en cotxe, no. Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
1: Pròpia?
3: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, d'altura, pes...
1: De coeficient intel·lectual.
2: Random.
3: A full.
2: Random total.
3: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
2: Ja
3: em diran, quan penses vindre a pagar tot això, estos ja no els he ficat.
1: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant activar-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
2: No envies emoticonos encara.
1: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
3: I la xica dels tuits ho està donant tot.
1: Exacte, vale? Ja està, continua, Carlos, perdó.
3: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no m'està escoltant que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'enfunde i jo trobo el llente més.
2: Però li faràs fer alguna cosa així especial? El ficaràs a prova o què faràs?
3: Tito.
2: El que surti, que...
4: Anem a veure-ho, per favor. Anem a veure-ho.
1: De moment no, lo trucarà.
3: De moment, el primer invitat...
1: I serà sort. No?
3: Pot guanyar una samarreta si encerta la pregunta.
1: Usada?
3: No, no ho sé, vinga. La que vos donarà l'antena que no fes, que aquest any és un tardeo, no es diu tardeo, o sigui, un vespreig. Un vespreig, se diu en català. Vespreig.
2: Un tardeig.
3: Sí, es diu així.
1: No hi hem pensat mai, això, és veritat. Avui vaig de vespreig.
3: De vespreig, 3 d'octubre, a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
1: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
3: si de morar, pregunta...
1: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, batu a l'olla, ves quina cosa.
3: I vaig de festa i gosseja.
1: Gosseja és pel gos.
3: No, és per real, gosseja.
1: En català molt.
3: Gosseja.
2: Vale, va. Bé, a veure com marxa això.
3: Trau la bola, va, Pau.
2: A veure, la bola. La mano inocente, a veure.
3: Vale... Vale.
2: Ep,
3: hòstia,
2: n'han sortit. Bueno,
1: mare, sí. Esta bola és rara, però sí. Joanito Parda?
4: La comencem fort.
2: Comencem bé.
3: Bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
1: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
3: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravaleta.
2: Hòstia, sí, és llegenda.
3: Vamos.
2: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem. Sí que...
4: Silenci.
0: Què passa, inútil? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què passa?
3: Bona tarda. Joanito, escolta'm. Estàs en directe a Antena Caro, al programa Fer Pujol.
0: Mare de meva, Déu meu, pare.
4: Sí, senyora. Bona nit, Joanito.
3: Per a qui no el conegui... propietari i gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, res, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i del sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien sortit.
0: Inesperada total, que tinc faena, jo.
3: Que
2: s'ha d'agitar, que demà matina, que s'ha d'agitar.
3: Ho sabies, Joan, ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro. Què fas ara mateix?
0: Jo... anava a fer el sopar.
3: Perfecte.
0: Què t'apareix?
3: M'encanta la idea.
0: Que Mateu ha acabat d'entrenar al futbol i té gana i tu m'has marejat. No, què vols?
3: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és la primera trucada inesperada. I com a primera trucada inesperada te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
1: Com més sento vespreig, més m'agrada.
0: Pues no me la faguen molt difícil fer-me la del Barça o algo així que jo sàpiga, no?
1: Quants de gols va fer el Barça?
0: Set! Home, claro, algo així fàcil, home.
3: Fàcileta, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
0: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
2: Encara no ho heu.
0: 96.0, 96.0. 96.0.
3: Perfecte. T'acabes d'emportar una samarreta de l'Antena que no fes. No, quan l'acabarem no penses que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
0: La mida, si m'ha de medir, 4 o 5 aquí xele,
2: Que vaig ample, que vaig sobrada.
3: Te ficarem una menys i així te ficarem un reto per a que t'entregui. Així et ficarem a provar.
0: Ja, vale, va.
3: Ja,
0: vale.
3: Escolta'm a mi.

0: Acabaven divendres i acabaven dilluns, eh? Quan era jove, eh?
1: Dilluns de matí, quasi dimarts. Perfecte. Vale. Esta és a tocar. Mama o papa?
0: Mama. Hòstia.
1: Esta és putada.
0: Bueno, per més... Al final va ser més papa.
1: Vale, bo. Uh-huh. Vale. Què ets, de xupitets? D'anar fent xupitets o cubatacos? Cubates a tope.
0: No, jo cubates no. Jo xupitets i cervesa, jo cervesa.
2: És de Quintets, és de Quintets fresquets, ho han dit tots els Quintets.
1: Per davant o per detrás?
0: Per tot arreu, eh?
1: Pedos per l'orella.
2: Per en baig, millor.
1: Què pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable.
0: Ja ho saps. No, no pot confessar.
1: Lo treballar. Podem fer pip. Vale, va. Com
0: pip.
1: Aquí o a què odies?
0: Aquí o a què odio? Sí.
1: A l'enveja.
2: Molt bé, amigo.
0: I a la falsetat.
1: M'encanta.
2: Aquesta resposta és Dios.
1: Amor secret o platònic? Alguna d'estes que tota la vida...
2: A l'Ayuso. Aquella que quan mires la revisteta, eh? Quan mires la revisteta vas passar fulles i t'enganxes.
0: A la bleda.
1: Qui és la bleda?
0: La bleda. La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
2: Ara sí que mos ha fet un cau.
1: Què has fet que no faries mai més?
2: Oi.
0: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
1: El programa s'acaba a les 8, eh? Una.
0: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale.
2: Ah, bueno, també bona resposta.
0: O amics d'amigues dels amics.
2: Bona resposta.
1: I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis fora...
0: O càncer, la malaltia.
2: Me pensava que diria Florentino.
1: És el número 2. Moltes gràcies, Joan.
2: Estàs dubtant.
1: Moltes gràcies.
2: Joan, moltes gràcies, senyor.
1: Moltes gràcies.
0: Au.
2: Adéu. Espectacular. Diu que vols inútil.
1: I havia dit que els que m'insultarien els havia tret. Pues ja.
2: No m'has contestat, saps? Que va.
1: Espectacular.
2: Això serà l'estrella del programa,
1: Jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde.
2: Hòstia.
1: Està la dona.
2: Que acabes de ficar el llistó. Nivell Dios, Nivell Dios.
3: Sí, senyor. Ha sigut boníssim.
2: Espera, que tinc... Ara, teníem problemes. Sí, m'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
3: És que no calles?
2: No, és que, claro, l'estreno ha sigut per tot l'altre. M'ha agradat. Caluec, felicitats.
1: Lo bombo és capritxós, Tito? Lo bombo és capritxós.
2: Escabitxes. Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem? Pues contestarem.
1: No.
2: Perquè tu mos tens a nosaltres? A enemigos?
1: No. Jo, a spam. Abans ho estic a spam.
2: Mira, calla. Queden...
4: Què queda, a veure? Controlem el temps.
2: Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato.
4: És que jo tinc un rellotge allà dalt, però que hi rellotge, vés a saber també si va bé.
2: Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
1: És més. Recordem l'hora. Són 3:45.
4: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així.
2: En català,
4: en
2: 4,
4: en 2...
2: És com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si s'ho tinguéssim un de nosaltres?
1: No esteu al bo, vosaltres.
2: I si ho fem a sorts? I mos ho fem... No l'hem fet mai cap entre nosaltres.
1: O què?
2: De Ronda Fleisch. Espera, té Michael?
4: A mi me lo...
2: Té Michael? Sí.
4: Mira, mira'm la pell.
2: Mira, això no ho trobarem.
4: Això controlarem el dia 3 d'octubre a l'Antena Caror Remember Fest Tardeig.
1: Després.
4: Aconseguiu les vostres entrades. A 5 euros, estan vendent a 5 eurets ara.
1: On, Tito?
4: Al tuc-tuc.cat, tuc-tuc.cat, a 5 euros.
5: Mm, la mano.
1: Estan volant, estan volant.
4: DJ Lamuno, Dani Calau, Guillermo Argentó,

0: A ver qué caña, DJ Piyuli, Pau Mestres, Festival Aco, Iluminació, lo so espectacular. No te ho pots perdre. Regals, camisetes, de tot, de tot, de tot, de tot. Food trucks. Espera, que m'estan amenaçant.
1: Sí.
0: No. He regalat massa. He regalat massa, no.
1: No. Practice, practice in the world. Hot between.
0: Què volia dir-me?
2: Però...
3: Això, però, això és sevillana. No que puja l'avios. Mira, saps què? Parem com, això és com, això és llenguatge de signes, realment.
0: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre-nos en signes.
3: Quan passa així, és que puja la veu, i quan faci així en el dit del mig, és calla allà.
0: Ah, vale, vale.
3: Okay.
0: Vale. No, m'has de fer així, m'has de fer així en el coll.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Vale, que m'heu cortado en esta super...
2: No, perquè estem a la meva secció.
3: Claro, t'anem a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Llepero?
2: El Llepero, que la ronda flash?
3: Sí, per favor.
2: Sí o no?
0: Tots, tots, sí.
3: No ha parlat en tot el programa, se mereix un ronda flash in the world. In his face.
2: Enquesta ràpida. Hashtag, el Llepero o el meu jefe? Hashtag, jefe, hashtag Llepero.
0: Llepero, Llepero.
3: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
4: Mira, el Llepero es lo que té més faena ara en estos moments, ¿m'entens o no? Entre telèfonos, cançonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
3: És relax, és relax.
0: No costa res contestar 10 preguntes.
3: Fica una cançó de Nana de fondo i vas contestar.
0: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts, ja està.
3: Va, doncs pues va, trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
0: Sí,
3: va, no,
0: sí,
3: al final,
0: sí.
3: Ha sigut molt bo, sí.
0: Fem una altra
3: sí,
0: trucada.
3: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dona sobres i despedida. I...
2: Aquí truquem.
3: I temazo.
0: Això,
3: i...
0: la teua agenda, la teua agenda que tens.
3: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... s'ha de donar sortida abans perquè
4: entra el que dura la cançó, si dura 3 minuts ha entrat a menys 3
3: la cançó de... okay. Quant dura la cançó, Tito, que has tirat avui?
0: Uns 2 minuts,
3: minuts.
0: Curteta,
4: no, uns 2 minuts no val. Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
2: A partir de 3 vale. Segons callats ja és un vale. Silenci incòmodo.
3: Tens temps, truca.
2: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sortes. Trau.
0: A veure, la bolita, bolita, bolita.
3: I ha sortit? Lelito?
2: Hòstia, Lelito.
3: Mare.
2: Ah, una altra llegenda.
3: Lelito,
2: una altra que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
3: Com ara digui que fas inútil, ja, abans.
2: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no m'escolta.
3: Parles tu.
4: Vols dir que no està currant a mort estos dies?
2: És jefe, és jefe del moll, no treballa.
5: Cantado, per cabra. Antenista, antenacado.
2: Hòstia.
5: Antenacado, supercabra.
2: Ha trucat l'oient en directe.
3: Dis-me que m'estàs escoltant.
2: Lelito, quan estàs escoltant, Sergio Vázquez Cuevas.
5: ¿En serio que vas a escuchar? Pero ahora en directo no, ¿no?
2: Ay, ¿cómo usas? Pues, tío, que estén en la entrevista...
0: Para,
2: la
0: contra trucada, el que dius, que estén en directo.
2: La trucada inesperada, desde Antena Calo.
5: Imagina't, acabo de dir que la cabra...
2: Sí o no? Estoy trucando desde sí, el Estudi U.
5: Jo ho sé perquè seguixo les redes socials i, sí. I estic...
0: Està pues informat.
5: Informat de lo vostre programa.
0: Sí, tal com ha de ser, sí senyor.
5: Perquè...
3: T'estimem.
2: Estàs en directe
5: DJ Tites, DJ Tites.
0: Què passa, carinyo? Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre sí, ho ha fet. Sempre sí. Ho ha fet.
2: És de costum.
5: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
3: Pues a mi no m'has besat mai.
5: Sí.
0: No et fiques celosa.
2: És que sempre he sigut super
0: celosa. Sempre sí.
5: S'arrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
0: S'arrasca.
2: Lelito, t'explicaré. Ara mateix estàs en directe, perquè és la trucada inesperada, que el sorteig...
5: No passa res.
2: El bombo ha sortit un sorteig i ha sortit Lelo, vale? I ara t'hem de fer...
5: Jo soc natural.
2: T'hem de fer una...
5: Jo soc natural i... Pues...
3: No tenyis...
2: Sí, però... Diu, Pau, que si no...
5: Soc natural, jo soc com soc. No penso canviar. No sortets, que estic informat de tot, no em contigues històries. No,
2: la pregunta, t'haig de fer una pregunta, i si l'encertes t'endús una camiseta de la festa més preig Antena Caro Fest.
5: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
2: Quina freqüència s'escolta Antena Caro?
5: My God, de llet calenta. 96.0.
2: Perfecte, Delito.
5: Vols que et digui los megahertz o lo rollo o no? FM, FM, eh?
2: Perquè no sabré si ho dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que el que fa la gent normalment quan contesta.
5: Bueno,
2: i sobretot
5: al principi ho lleves, però no és quan.
2: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafa les dades per enviar-te la samarreta, li diu la talla i tot. Vale?
5: M'encanta, m'encanta.
3: S'escaneja
2: de Rondaflash? Sí, sí, clar, no? O li fem?
5: Home, si expliqueu, passeu-ho bé. Sou lo que no està escrit. Ara, espera, sou los millors, sou los millors.
2: Delito, que t'haig de fer la ronda flash.
5: Espera,
2: que faig la ronda flash, però...
1: Així rapideta, eh?
2: Sí, a contestar ràpid. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
3: Vull fer-ho.
5: Vinga, va. Anda.
2: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix?
5: Àlex.
2: Car o peix?
5: Car.
2: Nit o dia?
5: Nit.
2: Amics o família?
5: 50-50.
1: No.
2: La Josefa.
5: Família. Primera família.
2: Vi o cervesa?
3: La B.
5: Cervesa.
2: Dalt o baix?
5: Per tot arreu. Baix.
2: Ah, baix. És el més pràctic. Un hobby...
5: Que voten.
2: Un hobby...
5: Fàcil.
2: Quin hobby tens?
5: Ara mateix... Ramadan, no cap.
1: Dormir, eh? Dormir ja va.
5: Ara mateix no cap.
2: M'encanta. Una fòbia...
3: Home, Fórmula 1, no, tio? Què? No li fots encara, què? Loca?
2: La Fórmula 1?
3: No li fots el...
5: Us han perdut? A l'antena?
2: No. L'Atza, me sents? Lelo?
5: Hola?
2: Hola, no me sents? No?
3: Nosaltres te sentim, eh?
2: Sí, no me sents, l'editor?
5: Hola? Us han quedat el hobby? No vos sento.
2: Hobby, un hobby.
3: No mos sent.
2: Jo...
3: A veure, torna a provar de trucar.
2: Jo, torno tractament, jo et truco en
1: seguida. Problemes del dia.
5: Tena caro.
3: No digues tonteries que et senten.
1: Ai, en Tena caro.
3: Quan fa el puc...
5: Han perdut cobertura, eh?
2: L'Elanza, me sents?
5: Correcte.
2: Un hobby?
5: No sé què ha passat. El hobby, pues ara mateix...
2: Ramadan,
5: correcte. Mos han quedat aquí, és cert, no...
2: Vale.
3: Correcte.
5: El meu hobby? Ma filla. Compartint tot amb ma filla.
2: Molt bé.
5: El meu hobby.
2: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
5: No, res.
2: Los machos alfa, lo molt plateado.
1: Valente, com allò.
5: Diria una cosa, però no val la pena.
2: Sí. Ja sabem tots quina és.
5: Correcte.
2: Vale. A bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
1: Sempre hi ha algo.
5: No parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
2: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
5: Què he fet que no faria mai més? És que estàs bona, eh?
3: Contestar al telèfon.
5: O que no podré fer mai més, no?
2: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no ho hauria fet mai. Jo què sé...
5: Comprar-me una altra casa, tio. Comprar-me una altra... Hipotecar-me, si m'ho així.
1: Fer pi.
2: I...
5: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
3: Bona està.
2: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
5: Va, estàs bona, eh? Me deixeu...
3: Això vols ficar? Estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
2: Mos quedem sota el seu programa, eh?
3: Estàs bona o no va, la resposta?
5: Ja la tinc.
1: A veure.
5: No, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
1: Oh! Home, pues sí.
2: Bé.
1: Deixeu-me descansar.
2: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
3: Moltes gràcies, Lerito, tio.
2: No res, tio, un plaer una vegada més parlar amb tu.
5: Abatros.
2: Mos veiem pronta, eh?
5: Increïble.
2: Vale?
5: Abraçades.
4: Una abraçadeta, guapo.
3: L'estimem.
5: Amazing, unbelievable.
2: Una llepadeta al personet.
5: Flash FM, Flash FM al vostre costat. Flash FM al vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada. No tenen res, no tenen res.
2: I love you, Lerito. Vinga,
3: hasta
2: la... Moltes gràcies.
3: Per l'estimo, igualment. Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Cal o no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Vaja, sí, guapa.
4: Sí, xec, pinta molt bé, això, eh? Sí, pinta molt bé.
3: Sí. I saps què podem fer, no? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
2: Pues...
3: I anar fent, saps? Pim, pam, pim, pam.
2: Per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que cal o mola, que... continuarem fent la trucada inesperada.
4: Oh, shit, yes.
2: Hi ha noms molt xatxis per a este bombo.
4: Sí.
2: I esperem que contesten.
4: I que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per aquí, també. Si saps, volen,
3: saps
4: a la llamada.
3: Saps què pot passar, que al final no contesti ningú? Yeah.
4: Algun dia passarà, però...
3: No, perquè diuen, este cabrón me l'està liant. Sí.
2: Allà, ja, que
3: quina hora és?
4: Jo coneixem.
3: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. De X, oh my god, it's time for...
4: Queden 5 minuts, eh? Tot per a dir que queden 5 minuts.
3: It's calo time, yes.
2: Són 3 quarts més 10 de 8, ara mateix.
3: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3, no. Que queden 2 minuts.
4: El tema de les senyals, mos falla.
3: Hòstios, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit perquè queda malament fer així en el coll. Mirant el director.
4: Bueno, això ho han de dir qui mos ha escoltat.
3: Però...
4: Reds socials, per les reds socials, que mos escriguen, que mos diguen...
2: M'has fet una senya?
3: Dos.
2: No ha sigut total perquè mos falta un membre de l'equip.
3: O sí. No, però dic que com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
2: Volant.
3: Uf, lo xungo serà entrar aquí. Ja farem, ja prendrem.
4: Sí.
3: Però bueno, sabeu què? Com fa tendres que no estic, m'agradaria que despedíssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
2: Adeu.
3: En sèrio.
4: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol este tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
3: Pues sí.
4: Que
3: família,
4: mos ajuden.
3: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
4: Sí.
3: Què més?
2: Coneixem que és viernes.
3: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
4: Que és dijous.
2: Que és vesprets.
3: I coneixem-me. Adéu, guapos.
4: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que té la policia sobre els joves per evitar, ha dit, que els joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària que ha fet avui per explicar els relleus del seu departament, entre els quals el de Josep Lluís Trapero.
2: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
1: I a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos. La primera en oferir aquest servei serà la nova projectada a Sarrià. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
1: Un apunt, perquè avui hem sabut que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026. És un balanç del Ministeri de l'Interior. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment, això sí, de l'1,4% en la cibercriminalitat. I no deixem l'àmbit de la seguretat, perquè un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre ha assegurat avui que es va autoritzar disparar boles de goma al carrer Sardenya, on va perdre l'ull Roger Espanyol, perquè hi havia, diu, un risc important per la integritat física dels agents. Ho ha dit en la segona sessió del judici contra 4 antiavalots per la lesió a Roger Espanyol. I més de 300 professionals, un centenar de mitjans de comunicació, cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells. Un any més, la xarxa, aquesta casa, i TAC12 oferiran un desplegament de màxims per produir el senyal internacional. Comença diumenge 27.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.
1: I just hope that someday someone would love me.